0: Hola.
1: Hola.
0: Hola, buen día, Oscar.
2: Estic fotut en una expo al Centre Cívic de Sant Andreu.
1: La mostra que té com a leitmotiv
0: Cities of the Red Knight, the W Burrows.
1: Consisteix en una audició totalment a les fosques de temes
3: de diferents artistes. Un espai gran sense veure-les.
1: Ei res. Ei res.
0: As the bare land.
2: Estic barallant la possibilitat
1: de sancionar la incontinència smartfònica o lumínica aliena amb aturada de la cançó mas...

primavera, 25. El papà diu que Saturn és una cel·la de la que no pots escapar.